0: Quan per fi trobes un lloc on t'entenen, t'escolten i et cuiden, tot en Caixa. Caixa Popular. Cuidem les persones.
1: ¿Todavía no tienes tu carnet de conducir? En Autoescuela Ruta 66 seguimos innovando para ti. Abierto los 12 meses del año donde puedes realizar tus cursos online las 24 horas del día. Aprovecha durante este mes y obtén tu carnet de carretilla y lavadora. Para que todos sean facilidades, dispones de dos centros en Gandía. Uno en el Grau de Gandía y ahora también en Ador. Antigua Autoescuela El Punt. Ahora es Autoescuela Ruta 66. Toda la información que necesitas en autoescuelaruta66.es. Tu autoescuela de confianza en Gandía, Grau de Gandía y Ador.
2: Ara que s'acosta el moment de decidir el teu futur, és important prendre una bona decisió. Recorda que pots estudiar prop de casa, amb qualitat i amb totes les oportunitats. Al campus de Gandia, de la Universitat Politècnica de València, la millor universitat tecnològica d'Espanya. Al campus de Gandia pots formar-te en àrees de gran projecció professional. Tria entre el grau en Ciències Ambientals, el grau en Empresa i Tecnologia Digital, el grau en Tecnologies Interactives, el grau en Comunicació Audiovisual o el grau en Enginyeria de Tecnologies de Telecomunicació, so i imatge. A més, el campus ofereix una important oferta de dobles graus i màsters. Pensais per adaptar-se a les teues inquietuds i ajudar-te a construir el teu futur professional. Informa't, consulta tota l'oferta acadèmica a la web del campus de Gandia i estigues atent a les dates de preinscripció. Prepara't amb els millors, prop de casa i dona el primer pas cap al teu futur. Universitat Politècnica de València, per un futur sense límits.
3: Más de uno.

0: Más de uno. Oliva en la Onda. Toda la información política, social, cultural, deportiva y turística de la ciudad de Oliva a diario en la Safor Valldigna en la Onda. Con Jessica Cánovas.
1: Continuem a Oliva en la Onda i ho fem fent un repàs per l'actualitat més immediata. Actualitat que passa pel Dia Internacional de l'Orgull LGTBI, que es va celebrar aquest passat diumenge 28 de juny. Des de l'Ajuntament d'Oliva van voler sumar-se a la commemoració d'aquest Dia Internacional, una jornada per a reivindicar la igualtat, la dignitat, el respecte i la llibertat de totes les persones independentment de la seva orientació sexual, identitat o expressió de gènere. Aquesta data recorda la importància de continuar avançant cap a una societat més inclusiva, diversa i lliure de qualsevol forma de discriminació. Des del consistori asseguren estar treballant per construir una ciutat oberta, respectuosa i segura, on totes les persones puguen viure amb llibertat, sentir-se reconegudes i desenvolupar el seu projecte de vida en igualtat de drets. També tenim que parlar de Oliva Educa 2026, perquè ha reunit a més de 800 professionals en una nova jornada dedicada a la innovació educativa. El segon congrés educatiu Oliva Educa, una jornada educativa amb 4 ponències oferides per professionals d'excepció i que pretén consolidar-se com un gran espai d'il·lusió, implicació i esperança en l'educació. El congrés ha estat organitzat per la Regidoria d'Educació de l'Ajuntament d'Oliva i enguany ha comptat amb la participació de Rosa Liarte, que és innovadora educativa i referent

0: migdia que es va obrir el procés. Des de l'Ajuntament d'Oliva m'asseguren que volen continuar apostant per una educació de qualitat, innovadora, obert als nous reptes de la societat. Iniciatives com Oliva Educa asseguren reforcen l'aposta en la formació del professorat i la construcció d'una comunitat educativa compromesa amb el futur de les joves generacions. També tenim que parlar que es presenta la campanya Reciclar per a Conservar. La platja de la Mitja Galta d'Oliva ha estat l'escenari escollit per Ecoembes per a presentar i iniciar la sisena campanya Reciclar per a Conservar, que compta amb el suport de la Conselleria de Medi Ambient i que pretén impulsar la conscienciació ambiental en les platges de la Comunitat Valenciana. Aquest projecte persegueix la interacció cara a cara amb els usuaris de les platges, aprofitant l'alta afluència en aquestes pròximes dates estivals. La iniciativa posa en valor la importància dels reciclats en aquests espais i busca mantenir el compromís i els hàbits adquirits ja no sols en l'àmbit domèstic, sinó també en entorns naturals com les costes. A més, la campanya inclou activitats dirigides als més menuts, com ara jocs, tallers o xicotets teatres infantils, amb l'objectiu de fomentar el compromís pel reciclatge dels més menuts i formar futures generacions més respectuoses amb el medi ambient. Fins al pròxim 29 de juliol, la campanya recorrerà diversos municipis de tota la Comunitat Valenciana i, per tant, Enrique Parra ha assegurat que estan molt agraïts a Ecoembes per triar Oliva com el primer municipi de la campanya i per a la seva presentació. Fins ací, Oliva en la Onda, els esperem demà amb més informació d'actualitat municipal.
1: Des de Oliva te lo contamos todo. Más de uno. Onda Cero Gandía, 104.0 FM.
2: Aún más brutales con los días sin IVA. Sofás, colchones, muebles, todos sin IVA. Aprovecha estos días brutales solo del 25 de junio al 2 de julio. Conforama.
3: Más de uno, Noticias Comunidad Valenciana. Amparo Piqueres.
4: Les denúncies per violència de gènere creixen quasi un 6% en el primer trimestre de 2026 a la Comunitat Valenciana. Bona vesprada, pugen les denúncies i també les víctimes d'esta xacra social. En seguida repassem les dades que ha fet públiques avui el Tribunal Superior de Justícia de la nostra comunitat. A més, seguim pendents dels treballs dels equips valencians desplaçats a Venezuela després del terratrèmol. Fins a les 2 es compta amb aquestes i altres notícies que estan passant així al nostre territori. El control tècnic està avui Alejandro Bermúdez. Comencem. Els jutjats de la Comunitat Valenciana van rebre durant el primer trimestre d'este any 7.080 denúncies per violència de gènere, un 5,8% més que les registrades en el mateix període de l'any passat. Ho arreplega un informe del Consell General del Poder Judicial, Núria Moreno.
5: Un augment, segons conta Onda Cero, Susana Gisbert, fiscal especialitzada en violència de gènere, que té una doble lectura.
6: Una primera es pensar que hay una mayor concienciación y mujeres que no denunciaban antes denuncian ahora, lo cual sería en parte al menos una buena noticia, y otra que un aumento objetivo de denuncias es un aumento objetivo de casos, en cuyo caso la noticia sería mala. Yo creo que hay que ponderar las dos variables.
5: La xifra de víctimes també puja un 1,7% i el número de les quals renuncien a declarar contra el seu agressor creix un 14,6% fins a 921. En això últim posa el focus la fiscal.
6: Todas estas mujeres que no denuncian o no quieren seguir adelante con el procedimiento, y aunque se puede seguir de oficio, lo ponen muy difícil, con lo cual pues también se da un margen de peligro a ellas y un margen de impunidad que también nos debe llevar a pensarlo. En cualquiera de los casos, lo que tenemos que plantearnos en este caso es por qué razones no denuncian, si es por miedo, si es por presión, si es por desconocimiento, y tratar de poner remedio a estas causas.
5: La Comunitat Valenciana té la quarta taxa de víctimes denunciants de violència masclista per cada 100.000 dones més alta d'Espanya, amb 23, mentre que la mitjana nacional es va situar en el 18,1. Recordem, com sempre, aquest telèfon 016 d'ajuda a les víctimes.
4: Ajuntaments de tota la comunitat han convocat este migdia un minut de silenci a les portes dels edificis municipals per les víctimes del terratrèmol ocorregut a Venezuela, sumant-se així a la proposta de la Federació Espanyola de Municipis i Províncies.
5: Mentrestant, 11 voluntaris de l'ONG Intervenció, Ajuda i Emergències, amb seu al GMSI, treballen ja en el terreny amb 3 gossos especialitzats en rescats i sistemes electrònics de detecció. Ho explica Miguel Montero, responsable d'IAE.